0: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
1: Bon dia. Us saludem cordialment des de l'Església Parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui presideix l'Eucaristia mossèn Teixidor, Josep Teixidor, rector de la nostra parròquia, delegat de Pastoral Sacramental, coordinador de la Comissió per a la Formació dels Candidats al Diaconat Permanent de la Província Eclesiàstica de Barcelona i canonge de la Catedral. Ens acompanya amb la celebració i a l'orga el mestre Miquel González. Iniciem la nostra trobada dominical amb el cant d'entrada.
2: Molt bon dia, bon diumenge. El cant d'entrada serà el número 21.

tots els que estem avui aquí en aquesta església de Santa Maria de Badalona, com tots aquells que sintonitzeu amb nosaltres gràcies al servei de la ràdio. Saludem a tots els que esteu a casa, els malalts, els que esteu als hospitals o a les residències, els que esteu a la presó, els que esteu desplaçant-vos. Ens sentim tots plegats com a poble de Déu, com a comunitat de creients en Jesucrist. Ara, a l'inici de la celebració, posem-nos-hi amb confiança i humilitat demanant perdó pels nostres pecats. Vós que sou ple de gràcia i de veritat,

0: Preguem. Oh Déu, que feu veure als esgarriats la llum de la vostra veritat perquè puguin trobar el bon camí, concediu a tots els qui es professen cristians de rebutjar el que és contrari a aquest nom i de seguir el que li escau. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Amén.
2: Comencem avui la litúrgia de la paraula escoltant una reflexió d'Isaïes que ens parla, precisament, de la força de la paraula de Déu.

Lectura del libro del profeta Isaías. Diu el Señor: Així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra, la fecunden i la fan germinar, fins que dona el gra per a la sembra i el pa per a menjar. Així serà la paraula que surt dels meus llavis, no tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat. Paraula de Déu.

0: Escoltem ara com Sant Pau ens parla, ple d'entusiasme, de quina és la nostra esperança.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la felicitat de la glòria que més tard s'ha de revelar en nosaltres. Perquè tot l'univers creat està atent, esperant que es reveli d'una vegada la glorificació dels fills de Déu. L'univers creat s'ha trobat sotmès a una situació absurda, no perquè ell ho hagi volgut, sinó que un altre li ha sotmès, donant-li, però, l'esperança que un dia serà alliberat de l'esclavatge d'aquesta situació desgraciada per obtenir la llibertat, que és la glorificació dels fills de Déu. Sabem prou bé que fins ara tot l'univers creat gemega i sofreix dolors com la mare quan infanta. Però no és ell tot sol. També nosaltres, els qui ja posseïm l'esperit, com a primers fruits de la collita que vindrà, gemeguem igualment dins nostre, esperant l'hora que serem plenament fills quan el nostre cos serà redimit. Paraula de Déu.

Aquell dia Jesús sortí de casa i s'assegué vora el llac. Era tanta la gent que reuní entorn d'ell que pujà una barca i s'hi assegué. Tota la gent es quedava vora l'aigua i ell els parlà llargament en paràboles. Digué: el sembrador va sortir a sembrar. Tot sembrant, una part de la llavor caigué ran del camí. Vingueren els ocells i se la menjaren. Una part caigué en un terreny rocós on hi havia poca terra. De seguida va néixer, ja que la terra era poc fonda, però com que no tenia arrels, quan sortí el sol amb la calor s'assecà. Una part caigué entre els cards, però els cards van créixer i l'ofegaren. Una part caigué a la terra bona i donà fruit, o 100, o 60, o 30. Qui tingui orelles, que ho senti. Els deixebles s'acostaren i li preguntaren: per què els parleu en paràboles? I respongué: Déu us fa a vosaltres el do de conèixer els secrets del regne, però a ells no. Els qui tenen Déu els donarà encara més i en tindran a vessar, però els qui no tenen els prendrà fins allò que els queda. Jo els parlo en paràboles perquè tot i veure i no veuen res, i tot i sentir i no senten ni entenen res. En el cas d'ells es compleix aquella profecia d'Isaïes que deia: per més que escolteu no entendreu res, per més que mireu no veureu res. El cor d'aquest poble s'ha fet insensible, s'ha tornat dur d'orella i s'ha tapat els ulls. No fos cas que si els seus ulls hi veien, les seves orelles hi sentien i el seu cor arribava a entendre, es convertissin i jo els retornés la salut. Però els vostres ulls i les vostres orelles sí que són feliços de poder veure i de poder sentir. Us ho dic amb tota veritat, molts profetes i justos desitjaven veure el que vosaltres veieu però no ho veieren. Desitjaven sentir el que vosaltres sentiu però no ho sentiren. Escolteu doncs, vosaltres, què vol dir la paràbola del sembrador? La llavor sembrada arran del camí vol dir que tots aquells que escolten la predicació del regne però no l'entenen. El maligne els pren la llavor sembrada en els seus cors. La llavor sembrada en un terreny rocós vol dir aquells que reben amb alegria la predicació del regne així que la senten, però només per un moment. No arrela dintre d'ells i tan bon punt es troben en dificultats o en persecucions per la paraula que havien rebut sucumbeixen de seguida. La llavor sembrada enmig dels cars vol dir aquells que han sentit la predicació del regne, però les preocupacions del món present i la seducció de les riqueses l'ofeguen i no dona fruit. La llavor sembrada en terra bona vol dir aquells que han sentit la predicació del regne i l'han entesa, i per això dona fruit, o 100, o 60, o 30.

0: Estimats amics i amigues, germanes i germans, els presents, els que ens escolteu a través de la ràdio. En aquest diumenge veiem el fil conductor en l'Evangeli, aquesta paraula del sembrador. On està aquesta llavor? Aquesta llavor de la fe que també nosaltres hem rebut. Abans, però, com acostumo a fer, m'agrada emmarcar-ho en l'oració col·lecta de la missa. Aquesta oració que té aquesta particularitat, perquè se'n diu col·lecta? Això ve tant els que m'heu sentit diverses vegades aquí com els que a la ràdio potser no ho han escoltat tant. Quan a vegades sol passar en aquesta, sobretot aquesta missa, perquè ens escolteu de molts llocs, a vegades algú d'aquí diu: "Ai, voldria fer una pregària particular." Jo reconec que sóc una mica reaci a acceptar-ho, perquè el moment de les pregàries, la pregària dels fidels, també se li diu la pregària universal. Per tant, és una pregària que ha de ser per a tothom. Si no, un pot pregar doncs per un familiar seu que està malalt, però tants d'altres que a lo millor també ho voldrien i no poden. El moment de la pregària dels fidels és una pregària universal, que no existia en el seu origen a la missa, sinó que té el seu origen en la pregària universal del Divendres Sant, i que després es va adoptar a la litúrgia a cada diumenge i evidentment després a la litúrgia de la missa de cada dia. Aleshores podem dir: "I aleshores quan podem pregar nosaltres per les nostres necessitats particulars? Per aquella persona doncs que està malalta, per aquella persona que vull que trobi feina, altres coses." Per això existeix l'oració col·lecta, que és aquesta que emmarca la celebració. Se'n diu col·lecta per què? Perquè fixeu-vos que si el mossèn diu "preguem", el que hem de fer és precisament pregar. Per això ha d'haver-hi uns moments de silenci. No ho fem en aquesta missa, perquè si no la ràdio queda una mica estrany deixar un temps de silenci. Però és el moment idoni en aquesta oració col·lecta que nosaltres, en silenci, per això diu el mossèn "preguem", no estarem mirant el sostre, sinó que hem de pregar. I per això, quan hem pregat interiorment per aquestes necessitats, el mossèn recull en una sola oració, d'aquí col·lecta, totes les pregàries que hem fet. Per això és una cosa que podem anar doncs entenent i aprenent per totes les celebracions. I què diu l'oració col·lecta d'avui? Sempre l'oració col·lecta comença dirigint-se molt sovint al Pare, a Déu Pare. I sempre li donem un atribut al Pare, o li fem un elogi d'alguna cosa. I després fem la petició concreta. Avui hem dit: "Oh Déu", i aquí ve aquest atribut, aquesta, no?, que diu que feu veure als esgarriats la llum de la vostra veritat perquè puguin trobar el bon camí. Li hem demanat: "Concediu a tots els que es professen cristians de rebutjar el que és contrari a aquest nom i de seguir el que li escau." No és només ser cristians perquè ho diem que ho som, sinó que hem de rebutjar allò que no és propi d'un cristià, sinó de seguir el bon camí que el Senyor ens ha ensenyat, sobretot en la paraula. Aquesta paraula que, com diu el profeta Isaïes, com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra, així serà la paraula del Senyor, que no tornarà infecunda, sense haver fet el que ell volia i haver complert la missió que li havia confiat. La paraula de Déu és eficaç. La paraula de Déu no és infecunda. Aquesta paraula és una paraula que té sentit, que dona vida, que fecunda, que fa germinar. Una paraula que hem d'acollir no com una pedra on l'aigua va relliscant, sinó com una esponja que es deixa amarar, que es deixa xopar per aquesta gràcia de Déu. Una paraula que sempre té sentit. Una paraula, com dic, que sempre dona vida. Però vivim en una societat de la immediatesa, la societat de que volem les coses ara, que les volem a la meva manera, i hem d'abandonar-nos a la providència, deixar que sigui Déu en el seu moment qui parli. Per això hem de recordar una vegada més el que diem en la pregària del Pare Nostre: "Facis la vostra voluntat." I la seva paraula és una paraula eterna, és una paraula, com dic, viva i eficaç. I avui aquesta paraula ens presenta, per boca de Jesús, la paràbola del sembrador, que ell mateix, fins i tot, si us heu fixat, l'explica. Aleshores, què és el que nosaltres podem meditar en aquesta celebració? A on està la meva llavor? Aquesta llavor que Déu ha plantat en mi, aquesta llavor de la fe, no ha de ser, o no hauria de ser, aquesta llavor que està arran del camí. Però n'hi ha, que la més mínima, aquesta llavor evidentment es perd si està al voral. O pot ser aquesta llavor que està en un terreny rocós, en una terra poc fonda. Vivim una experiència important, hem anat a una missa que ens ha agradat, una pregària que ens ha agradat, un recés que ens ha agradat, i estem en una voràgine. Però el que s'ha de vigilar és que això s'ha de continuar. Ens hem d'alimentar de la paraula de Déu, de la vida sacramental, per tal que això, aquesta llavor, vagi mantenint-se. Perquè si no, tal com puja, baixa. Si no hi ha fonament, si no ens fonamentem, si no ens alimentem, aleshores aquesta llavor, per més que hagi pujat, baixa de seguida. O pot ser aquesta llavor en els cards, que de moment anem bé, anem fent, però aleshores dius, bueno, hi ha aquesta preocupació, ja ho farem demà, bé, ja això ho farem el mes que ve, em refereixo a la vida de pregària, a la vida sacramental, bueno, no serà per tant, i a poc, com qui no vol la cosa, ens hem anat assecant, hem anat perdent aquesta llavor. Tant de bo fóssim aquesta llavor que cau a la terra bona, aquesta terra bona que dona fruit, i fixem-nos que el Senyor diu cadascun les seves possibilitats, o 100, o 60, o 30. Per tant, pensem on està aquesta llavor nostra, per tal que pugui arribar a ser aquesta llavor que dona fruit. Tots som cridats a donar fruit. Per això, per donar fruit, cal que estem ben units al Senyor. Com dic, a través de la pregària, a través de l'escolta i la lectura orant de la paraula de Déu. Lectura orant, no només una lectura acadèmica, sinó què em diu a mi aquesta paraula de Déu, de la vida sacramental, de l'Eucaristia, de la reconciliació, i després per donar aquest testimoni en el nostre dia a dia. Demanem avui, doncs, en aquesta Eucaristia d'aquest diumenge, que ens deixem amarar per aquesta paraula de Déu que és viva i eficaç. Que aquesta llavor que hem rebut no estigui ni al voral, en la terra poc fonda o entre els cars, i si ho està, procurem que aquesta llavor vagi a la bona terra per tal de donar fruit. Per això, com dic, en l'Eucaristia som cridats a unir-nos ben al Senyor, ben units al Senyor, i juntament amb el pa i el vi li oferim també tot el que som, li oferim també la nostra vida perquè el Senyor toqui el nostre cor i siguem una sola cosa amb ell, tal com direm en la pregària eucarística, com fem cada diumenge. Concediu-nos, no?, que tots els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Fem ara professió de la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Unim-nos en la pregària i presentem al Pare les nostres peticions, tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Per l'Església, cridada a treballar perquè la llavor de l'Evangeli doni fruit arreu, preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels pescadors, pels mariners, per tots els que treballen a la mar i per les seves famílies, preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones que condueixen cotxes, autocars i camions, i per tots els responsables del trànsit, preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels qui gaudeixen d'uns dies de descans i per totes aquelles persones i famílies que han de lluitar cada dia, també a l'estiu, per sobreviure, preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels malalts i per totes les persones que pateixen per la soledat o per la manca de feina o d'habitatge, preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les víctimes de les guerres i de tota injustícia, pels migrants i els refugiats, que no caiguem en l'indiferència i puguem escoltar amb el clam dels més pobres la crida de Déu a actuar cada dia per un món molt més just. Preguem per tots els que aquest diumenge hem respost a la invitació del Senyor, tant aquí a l'Església com de lluny estant a través de la ràdio. Que aquesta Eucaristia alimenti la nostra fe i ens ajudi a donar fruit de bones obres. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
0: Escolteu per la pregària del vostre poble i ajudeu-lo en les seves necessitats, per Crist, Senyor nostre.
2: Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Senyor, mireu les ofrenes de l'Església que us suplica i concediu als qui les rebran que creixin en la santedat per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.

És realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies per a Sant Font de la Veritat i de la Vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa. Avui la vostra família reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa celebra el memorial del Senyor ressuscitat mentre espera el diumenge sense posta quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això amb aquesta esperança ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria tot dient.

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raus canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos al partir i al donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos al passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

0: fidels al manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge, vos hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè som vostres per sempre, el regne, el poder.
0: Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: Amén.
0: Doneu-vos la pau.

Mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos amb la meva ànima. Ja que ara no puc rebre-ho sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos.

0: Preguem. Senyor, acabem de rebre els vostres dons. Feu que amb la celebració d'aquest misteri augmentin en nosaltres els fruits de la salvació. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
1: Amén.
0: Germanes i germans, aneu-vos en pau.
2: I fins aquí la nostra retransmissió. Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. Fins llavors, us desitgem un bon dia i una bona setmana. Adeu-siau.
3: Iglesia Noticia.
4: COPE. Estar informado.
3: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. El text de l'Evangeli que avui hem proclamat en l'Eucaristia Dominical recull una de les paràboles més belles de Jesús. La paràbola comença amb aquesta frase: un sembrador va sortir a sembrar. El sembrador és Jesús. Jesús es compara amb un pagès infatigable que escampa llavors sense descans amb l'esperança que algunes d'elles germinin i donin fruit. Jesús vol sembrar en nosaltres la bona nova de l'Evangeli. Ell espera de nosaltres que cuidem amb estima la llavor que ha posat en el nostre interior pel baptisme. Ell confia sempre en nosaltres, encara que la terra que li oferim no sigui sempre de la millor qualitat. Confiem sempre en ell. Només així donarem fruit abundant. Si volem que la llavor de l'Evangeli arreli en el nostre cor, cal que la nostra terra sigui bona. A vegades, les nostres fragilitats o les preocupacions de cada dia impedeixen que la bona nova arreli dins nostre. Tanmateix, Jesús sempre hi està treballant. Només ens demana que li obrim el cor. Jesús escampa la llavor en qualsevol terreny, no discrimina ningú ni té en compte els nostres defectes. Jesús ens diu que la collita serà abundant, produirà fins al 100 per 1. El número 100 en la Sagrada Escriptura simbolitza l'abundància, i és que quan acollim amb humilitat i alegria el missatge de Jesús, el fruit que produeix en nosaltres sempre és més gran que el que mai no podríem imaginar. També nosaltres podem sembrar la paraula de Déu en les persones que trobem al llarg del dia. Són deixebles d'un bon sembrador. Portem als nostres germans el missatge de Jesús amb respecte i delicadesa. Fem-ho com ell, sense esperar resultats ni recompenses. No tinguem por del fracàs de la nostra missió. Tan sols sembrem. Altres recolliran els fruits. Només a Déu hi correspon valorar els resultats del nostre apostolat. Si volem ser bons sembradors, cal que obrim el nostre cor a l'amor de Déu. Déu vol transformar la nostra vida amb la seva gràcia. Vol que compartim amb els altres les llavors del regne de Déu a través de petits gestos de tendresa i solidaritat. Cuidem el jardí del nostre cor mitjançant la pregària i els sagraments, especialment participant en l'Eucaristia i rebent el sagrament de la reconciliació. Benvolguts germans i germanes, acollim Jesús, el bon sembrador, a la nostra vida. Acollim amb fe la paraula de Déu. Seguim l'exemple de la Mare de Déu. Ella escoltava les paraules de Jesús, les meditava en el seu cor i les posava en pràctica. Gràcies, Senyor, per tantes persones que sembren la teva paraula, el teu missatge de pau i d'amor al nostre món. Són molts els joves, matrimonis, religiosos, sacerdots, professionals i persones de bona voluntat que treballen al camp del Senyor. Beneix-los i ajuda'ls amb la teva gràcia.
3: Coincidint amb l'arribada de l'estiu, torna un gran escenari musical amb la 46a edició del cicle Els Orgues de Catalunya, una iniciativa de l'Associació Catalana de l'Orgue que s'afegeix enguany a les commemoracions per l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el centenari d'una de les figures més destacades del món de l'orgue a Catalunya i a nivell internacional. Tenim amb nosaltres Berenguer Montserrat, tresorer de l'Associació Catalana de l'Orgue i també un dels intèrprets que participen aquest any en el cicle. Berenguer Montserrat, bon dia i bon diumenge.
6: Bon dia.
3: Bé, què és el cicle Els Orgues de Catalunya? Ens ho pots recordar? Hi ha 46 edicions.
6: Sí, el cicle és una iniciativa que va començar l'any 1981 de mans de la Generalitat de Catalunya, que era per promocionar tots el patrimoni organístic català, que llavors en aquells moments estava una mica precari. Hi havia molts instruments, molts d'ells estaven en desús, estaven sense restaurar, i va ser una iniciativa que va prendre la Generalitat, doncs, per posar veu a aquests instruments i recuperar-los, restaurar-los i, a més, donar a conèixer el món de l'orgue a Catalunya.
3: Aquesta edició té un significat especial perquè s'emmarca en l'any Montserrat Torrent, que és l'any del centenari d'aquesta prestigiosa organista. Els ha complert ara, fa poc, els 100 anys. I bé, quina ha estat la influència d'aquesta veterana organista en el desenvolupament de l'orgue a Catalunya?
6: Bé, la figura de Montserrat Torrent és cabdal en l'orgue a Catalunya. De fet, va ser una de les persones que va promocionar l'orgue, el va dignificar, la figura de l'orgue i de l'organista, i per aquest motiu, doncs, és molt important que hagi pogut treballar durant tots aquests anys en el món de l'orgue.
3: Tindrà alguna participació ella mateixa?
6: Ha participat nombroses vegades en el cicle. De fet, va ser qui el va inaugurar l'any 1981. Enguany hi participa. Evidentment, la seva agenda és molt completa i no ha pogut ser, però sí que inaugurarem el cicle d'enguany amb una figura molt coneguda per ella, que és Guy Bové, un organista suís també, que manté una llarga i profunda amistat personal i professional amb la Montserrat. I no serà a cap lloc més que a Sant Felip Neri, el nou orgue Montserrat Torrent, que s'ha inaugurat ara farà un mes.
3: Sí, el va inaugurar ella mateixa. Bé, anem per les dates, si li sembla. El 18 de juliol és el primer concert a les 10 del vespre a l'església de Santa Maria del Camp de Tarragona, no?
6: De Vallmoll.
3: De Vallmoll, exacte, sí. Amb una primera actuació de Bernat Vallvé i després diferents concerts en diferents llocs. Hi ha algun criteri en l'itinerari? És un itinerari que s'ha organitzat, suposo, tenint en compte les possibilitats dels diferents llocs, dels orgues, les esglésies...
6: Però, bàsicament, procurem que aquests orgues siguin històrics, que tinguin una rellevància en la història de l'instrument durant els segles a Catalunya, no? I normalment són els que participen, són els d'enguany, sempre n'hi ha algun que entra, algun que surt, depèn de les possibilitats de cada poble, de cada ajuntament o de cada entitat que el gestiona. I enguany, doncs, són 15 concerts, 14 d'ells en orgues històrics.
3: Molt bé, de diferents llocs de Catalunya. En tot cas, invitem a consultar per internet, és molt fàcil, no? La web, buscant el cicle Els Orgues de Catalunya, Associació Catalana de l'Orgue.
6: Exacte, surt el primer resultat.
3: Sí. Exactament, això mateix. De seguida es troba aquest cicle. De fet, a Barcelona ja n'hi ha un 6 de juliol, però vaja, tot entre el juliol i el 20 de setembre, que segons el programa que tinc aquí és l'últim a Santa Coloma de Farners.
6: Exacte.
3: El concert d'orgue, molts dels qui ens escolten n'hauran escoltat més d'un, potser altres no, té aquesta peculiaritat que si es fa en una església, tot i que és concert, no és litúrgia, doncs clar, hi ha aquesta peculiaritat que l'orgue no el tens davant, normalment el tens darrere, a vegades hi ha alguna pantalla que permet veure l'organista interpretant. Quina és la singularitat, quina és la gràcia i l'atractiu d'un concert d'orgue?
6: La gràcia jo crec que és escoltar-lo, és asseure't al banc, contemplar l'església i deixar que la música et porti, sense distraccions visuals. Sí que és cert que hi ha llocs que posen pantalla, un d'ells és Vilafranca, perquè tenim la possibilitat de fer-ho, però la gràcia és, jo crec que és escoltar i que la música et porti.
3: L'orgue, a més, és un instrument que, com tots sabem, té multitud de possibilitats, sobretot els orgues històrics amb els tubs, la gran polifonia que permet, a més els organistes amb les mans, amb els peus, el moviment, tot això fa de l'orgue un instrument únic que la majoria de vegades es toca sol. A vegades també s'interpreta algun concert amb algun altre instrument de corda, no?, que acompanya, potser.
6: Sí, en el cicle sí que intentem mantenir el protagonisme de l'orgue, perquè és el cicle dels orgues de Catalunya.
3: Clar, sí, sí.
6: Però sí que és cert que en moltes ocasions s'han interpretat música de cambra, i la gent també és una cosa que tampoc coneix gaire i també agraeix molt.
3: I pel que fa, Berenguer, al repertori de música del cicle als orgues de Catalunya, especialment aquest any, hi ha varietat, hi ha clàssiques, hi ha modernes...
6: Hi ha de tot, segons l'estil de l'orgue. Orgues antics com el de Torredembarra o el de Montbrió del Camp doncs tindran un tipus de repertori molt més diferent que l'orgue de les Masies de Voltregà, del Santuari de la Gleva, o el de Vilafranca o el de Girona, que són orgues romàntics. Llavors, en aquest sentit, en el segle s'escolta música des del segle XV-XVI fins al segle XXI.
3: I això, l'organista amb el qual es concerta cada concert, evidentment ho té en compte, això, no?
6: Sí, els organistes ja, per definició, ja tenim en compte l'instrument, i segons l'instrument que ens proposen tocar, escollim un repertori o un altre.
3: Per cert, vostè actua, segons el programa també, el 31 de juliol, a 7:45 del vespre, al Pla de Santa Maria. A
6: sí,
3: de Sant Ramon.
6: Enguany aquest orgue fa 150 anys
3: molt bé.
6: Del seu naixement, i em van proposar de fer aquest concert i he escollit un repertori preromàntic, romàntic, perquè és un instrument, tot i que és tardà, és una mica previ al moviment romàntic que hi va haver a Europa, però també l'he centrat en un programa una mica més festiu, tocant obres així una mica més desenfadades o en obres que són més fàcils d'escoltar però que tampoc treuen virtuosisme a l'instrument.
3: El recorregut d'aquest cicle als orgues de Catalunya inclou en total 15 municipis catalans, des de Barcelona fins a l'Empordà, passant pel Priorat, la Noguera o Osona. Bé, sempre suposo que des de l'Associació Catalana és un gran esforç, no?, cada any.
6: Sí, és un gran esforç que no para.
3: Tot l'any buscant una mica...
6: Comencem més o menys al gener a començar a buscar orgues, a parlar amb els responsables, però és que al gener encara no hem tancat el cicle anterior.
3: Clar.
6: Llavors és una roda que segueix tot l'any.
3: Està molt bé, tot sigui per promocionar l'orgue, un instrument que, com saben els oients, doncs és referent en la litúrgia, en la música sacra, però també és un instrument musical amb tota la dignitat per als concerts, evidentment. La nostra, doncs, que vagi molt bé.
6: Moltes
3: gràcies. I endavant
6: gràcies
3: amb la tasca de l'Associació Catalana de l'Orgue. Fins aviat.
6: Fins aviat.
3: I fins aquí l'actualitat religiosa. Que tingueu bon diumenge. Tornem d'aquí a una setmana, uns minuts abans de les 10 del matí. Adéu-siau.